0: Car, tout de suite, hein, faisait une place à l'actualité du moment.
1: David Groclod publicò un ensaggio poderoso sulla diversità. Lo giornalista biarnese pausò una guide critique e rigorosa sull'uniformizzazione linguistica e defend la diversità come un gioco democratico e ecologico maggi. Joan Thomas. David Groclod publicò La diversité pour survivre au réchauffement climatique et au refroidissement culturel, un libro che tutt'homme, occitanisto, anti-occitanisto, ecologisto, democrato, de tutto burro, ha delegi. Un libro de tesis tuttos pla argumentados e illustrados de exemples des melius. Un libro pla escrit, clar, una parola su linguistico, es pas la d'un universitari mas d'un home che sap so che dits e cusat dire. L'autu es giornalista e ha trabagliato tutto sabido sulla questio linguistico de mes pla d'autros tematicos. Dins aquel ensaig de 37 capítols, David Groclod enviais pauso las questions de la diversitat de les llengues e respon a las questions matches que totes haven augit pausa pes que penson uniformitat e unicitat. Porto una gaire critique sul biais de considerar les llengues en França o dins los països que respecten pas mai la diversitat cultural o que la diversitat des biotopes. Estava analitzat amb una plagranda finesa el xoc francès per escafar i remandar les escobillos les llengues altres que la del rei. S'havia estudiados les qüestions del bilingüisme, dels traumatismes impausats per la negació de la segregació lingüística. Un bilanç de la diversitat lingüística pla muntat que manco pas de mettre en parallèle la diversitat lingüística e la diversitat biològica. L'autor se contentò pas d'analitzar la situació linguistica en França, mas la met caro a caro amb d'autres situacions, especialment en Amèrica Latina, so que dubris los horizons de recerca. Una grande riquesa d'informacions e de donados bibliográficos. De responsos a forso questius que us pausat sul perquè de la situació linguistica un sem. Un sol punt negre l'editu l'adeu desconegut del públic, des libraris e des medias. Ne caldrà fa una segunda edició a cod un gran editu per gent ailàs. Mas dubtam pas que d'exemplaris seran mandats als grans jornals sensibles a la diversitat.
2: Furo burro!
3: Sí!
4: Wow!
3: N'est-ce pas?
1: A 609, el Consell d'Estat confirma sa legalitat. Los jutges creuen que el projecte respon a des rasos imperatius d'interès públic maggi, malgrat les crítiques persistents dels experts i dels grups environmentals. El Consell d'Estat ha definitivament validat les autoritzacions environmentals per l'autoestrada A609 i meten fi a tal a mai de 3 anys de batalles legals a l'entur d'aquest projecte que pretén de religar Toulouse a Castros sul rapporto Liberación. Digiuno decisivo e meso lo 29 de giugno passat, lo mainau tribunal administratiu refuset lui recurses d'associacius pausados a la construcció e confirmet que l'infrastructura respugnò a un motiu dominant d'interès públic maggi. Lui giudice decidigueron que los beneficis esperats del projecte, inclusen un temps de viatge reduc la seguretat diario afurtido, lo desenvolupament economic e una qualitat de vida migliorada justifican las exempcions acceptades a la protecció de la fauna e de la flora. Considerer un tabé que cap de solució alternativa satisfacente era pas estado demostrado e que les mesures previstes mantendrían un estatut de conservació favorable de les espècies protegides. Los opausants, paments, denuncien una decisió que consideren contrari als avertiments dels científics i dels experts independents. El col·lectiu La Bio és Lliure creu que aquest projecte simbolitza una política incompatible amb els imperatius climàtics i met en evidència la destrucció de les zones humides, de les terres agrícoles i dels ecosistemes per un gran limitat de temps per la circulació motoritzada. Aquesta decisió met fi a una lunga batalla legal. En febrer de 2025, la Cort Administrativa de Toulouse annullet los permeses environnementals del projecte en decidissent que complissió pas una exigència d'interès públic dominant. S'aquela que la sentència foguet revirada qualques meses mai tard per la Cort Administrativa d'Apel·lació Tolosana que autoritzat la represa dels treballs. Del temps que les autoritzacions environmentals suaro definitivos, l'utalier de moro sujette a diversos enquistos penals ligados a la presumida ocupació illegal de desenats de taros de terra utilizados per l'obratge. Aquelos proceduros separados del litigi administratiu que saro barrat.